0: de celui aussi qui est. Ah, que ne le bah pas so quoi.
1: Yeah, mais pas mission non, mais pas mission. Mais bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on